Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat a la xarxa que el principal objectiu de Hansi Flick ara és guanyar la Champions.
3: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
2: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. I l'activista Saif Abu Keshek, membre de la flotilla, va arribar ahir a Barcelona després de diversos dies detingut i va anunciar que tornarà aviat a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. Abu Keshek va denunciar la impunitat d'Israel i la complicitat dels governs occidentals amb la intercepció de la flotilla. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. I en mobilitat, en aquests moments, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'intensifiquen per un accident, en aquest cas a la B20, que deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. A banda, la C33 a Montcada, una avaria també deixa un vehicle al voral i dificulta la circulació en aquest punt. A banda, lentitud també a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sabadell i finalment a la 2 a Pallejà. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és. Al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
3: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
3: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i a més són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
2: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
5: Ah, sí? I com està?
4: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
6: La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Miles Smith. Time flies, so don't blink twice.

0: 11. Ripolles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
4: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, però aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
3: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç se situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Purple Disco Machine.
1: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, a motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
2: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
4: Let's go to Lloret. Let's go tonight.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

0: Què tal, companys i companyes? Això és Hit Parade, avui estrenant careta d'entrada amb l'argot radiofònic que es diu careta, no té res a veure amb el rostre, que ens ha fet el líder del programa del Departament d'Intel·ligència Artificial, el Xema Llop de Vic. Molt bé, salutacions, com és habitual, de Jordi Casas, disposat a presentar-vos allò que va ser èxit als anys 70, 80 i 90. Benvinguts i benvingudes, d'aquí una estona el Caco Martínez, l'Esteve Llop, amb dues cançons impressionants que ens han preparat i res, de moment, saludar a tots vosaltres, nois i noies que m'escolteu, per exemple, en línia o bé des del podcast, a iVoox, a Apple Podcast o bé a Spotify. També saludem els que us trobeu i les que us trobeu al Ripollès, per exemple, a l'Empordà, la Selva, Girona Capital i el Gironès, també a Manlleu i l'Osona, al Bages, a l'Anoia, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, a Lleida, Andorra, Formentera i Ibiza, també directament a Sitges i a Cuní, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Benvinguts, doncs, a Hit Parade, i avui comencem amb un tema que ens ha preparat en Caco Martínez. Caco, què tal?
1: Hola, amics, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Avui, el meu hit de la setmana és un gran clàssic del 1987 que no tots els DJs del nostre país el recolzaven, però sí els DJs més avantguardistes que entenien que la música de qualitat era ser diferents. Parlem del gran músic i vocalista britànic Steve Winwood i el seu gran èxit Valerie. Un track que va ser una mica rebutjat al principi, però que més tard va aconseguir l'aprovació de tots els grans professionals de la música de ball. Tant és així que fins i tot el suec productor i DJ Eric Fritz el va remixar el 2004, fent que de nou fos un gran hit internacional. Som-hi!

0: Doncs per mi un dels temes que més m'agrada, una de les cançons més electritzants. Valeriana, truca'm. I'm the same boy I used to be. Gran cançó directament de Steve Winwood, Valerie, i com és habitual, tenim entre nosaltres un locutor de ràdio sobradament conegut al panorama musical de casa nostra. Ell es diu Esteve Llop i ara ens presentarà un tema que segurament us transportarà ara mateix als anys 80. Esteve, què tal?
1: Ei, què tal, com estem? Salutacions cordials a Jordi Casas i companys de Hit Parade. Com estem? Avui anem cap al 1989 per a recuperar una cançó que ho va petar bastant aquell estiu. Es tracta d'una cançó de Cynthia Ann Stephanie Lauper, més coneguda com a Cyndi Lauper. Va néixer a Nova York el 22 de juny del 1953, és a dir, que ja sobrepassa la setantena. És una cantant, actriu i activista LGTBI nord-americana que ha venut, atenció, 50 milions de discos arreu del món, 20 milions de senzills i 1 milió de DVDs. Així doncs, es suma tot plegat més de 81 milions de vendes de discos i DVDs. La seva trajectòria va començar el 1981 amb un grup que es deia Blue Angel, però el 1983 es va estrenar en solitari. Va tenir força èxit aquell mateix any, el 83, amb el tema She's So Unusual. A partir d'aquells moments va treure diversos àlbums amb més d'una desena de números 1 a diverses llistes musicals d'arreu del món. Aquest és concretament un dels temes que sonava a final de la dècada dels 80, com us dèiem, el 1989, que es diu I Drove All Night.

és una cançó per a tothom i un tema que tothom recordi. Anys 80, es deien Albania, i això, Call This Belove, podria ser amor, això? Una cançó una miqueta rareta que dona pas a un altre èxit dels anys 80, any 1983. Suposo que més d'un i més d'un ara mateix recordareu aquesta gran cançó de Great Khan Band que es deia Jam.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

allò que et diuen a l'avió. Hello, sir. Do you want coffee? Tea? Any drinks? Home, aquell anglès. Any drinks? Coffee? Tea? Sir Reginald Dwight, perquè la reina d'Anglaterra li va donar, a l'igual que el Tom Jones, el títol de Sir. Sir. Molt bé, doncs, en aquest cas, aquí teníem Elton John acompanyat de la gran Kiki Dee, que és una vocalista anglesa que es diu Pauline Matthews, més coneguda com a Kiki Dee. I seguim a Anglaterra ara mateix amb un gran bateria i una gran veu. Aquí tenim a Phil Collins amb Don't Lose My Number. Un Phil Collins que malauradament no està bé de salut. Li desitgem el millor des d'aquí.

El temps, aquesta noia tan juvenil actualment té 54 anys, que tampoc són cap cosa, eh? Esteu escoltant Hit Parade arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Soc en Jordi Casas i ella és una vocalista americana que es diu Tiffany Renee Darwish, coneguda senzillament com a Tiffany, amb una gran cançó de l'any 1987 que era original de Tommy James and the Shondells. Una cançó que es deia I think we're alone now. Crec que ara mateix estic...

0: Aquí tenim l'exclusiva Debbie Harris amb un tema que sona a la psicodèlia dels anys 70, tot i que era l'any 1980, amb aquest tema d'una pel·lícula que es deia American Gigolo. Suposo que algun i alguna la recordareu. Blondie, Call Me, creadors de The Tide Is High i tantes cançons. I ara una cosa que a vegades es fa, l'amor automàtic. Una mica de Didi Jackson amb Automatic Lover.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

gran cançó de l'any 1979 amb un jove Eddie Rosemont que cantava això que es deia Funkin' amb In al mig, eh? No penseu malament. Això es deia Wake Up and Move Funkin'. Eddie Rosemont donant pas ara mateix a un tema que, bé, va ser un escàndol perquè personalment vaig conèixer a Milli Vanilli i realment no cantaven ells. Em va saber molt greu perquè aquells nois tan simpàtics amb aquells caps plens de trenes no he

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Consell Comarcal del Ripollès, al servei de les persones i els municipis.
5: Coincidint amb l'inici de les festes majors a la comarca del Ripollès, es posa en marxa un servei ja que fa molts anys que funciona a la nostra comarca i ofereix un bon servei, sobretot al jovent quan se'n va de festa. Estem parlant del bus de festa. Anem de festa amb bus, exactament. Tornem a recordar què consisteix aquest servei, que un any més es posa en marxa coincidint amb la festa major de Ripoll. Ens ho explica Dèlia Duran, la consellera comarcal de Joventut.
0: El Consell Comarcal posa en marxa aquest servei d'autobús per les festes majors de la comarca amb el doble objectiu de promocionar-les i evitar els riscos que comporta la conducció.
5: A quins pobles es dona aquest servei d'anem de festa amb bus?
0: A les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, Camp de Bànol i Llanars. La informació dels horaris estan disponibles a la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès a l'apartat de Joventut o bé per Instagram a l'Oficina Jove del Ripollès.
5: Recordem que no es tracta de pujar al bus i marxar, sinó que s'han de complir una sèrie de requisits. Exactament què necessiten les persones joves per fer ús d'aquest servei?
6: És obligatori disposar del carnet de festa amb bus, un document personal i intransferible, i presentar-lo conjuntament amb el DNI per accedir al bus. Si no, no es deixarà pujar. Aquest carnet es pot obtenir de manera gratuïta a l'Oficina Jove del Ripollès.
5: I què cal per fer-se aquest carnet?
6: Cal omplir un full de sol·licitud que poden obtenir a la pàgina web del Consell Comarcal, apartat de Joventut, de Festa amb Bus, i descarregar-lo. Aquest s'ha de portar degudament omplert i signat pel pare, mare o tutor legal, en cas de persona menor d'edat, una fotografia a mida carnet de la persona usuària i la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal per a menors d'edat.
5: On han de portar tota aquesta documentació per obtenir el carnet?
6: A l'Oficina Jove del Ripollès, plaça de 1 d'octubre, davant de la biblioteca Lambert Mata, de dilluns a dijous, de les 15:30 a les 19 i dimecres i divendres de les 9 a la 1. O bé a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, de dilluns a divendres de 9 a 1.
5: I exactament qui pot fer ús d'aquest servei? Hem parlat de joves, però de quines edats exactament estem parlant?
6: Poden obtenir-lo les persones joves majors de 16 anys o que els compleixin aquest any.
5: I per últim, quines normes cal seguir per fer ús d'aquest servei?
0: En cada bus hi haurà una persona de seguretat que farà complir la normativa que està penjada a la mateixa pàgina web per facilitar un espai segur per totes les persones usuàries.
5: Doncs recordeu, es posa en marxa un any més Anem de Festa amb Bus, que és un servei del Consell Comarcal del Ripollès que es prestarà a les festes majors de Ripoll, de Ribes de Freser, de Planoles, de Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Camp de Bànol i Llanars. I per últim, recordeu que fa falta obtenir el carnet per fer ús d'aquest servei.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Lady Gaga.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. Divendres, de 9 a 10 de la nit.
2: Ai, perdó. Sí, sóc la nova veïna, la del segon primera. M'han robat la bossa i estic esperant la meva parella per anar a comissaria.
3: Saps que és possible demanar cita prèvia per posar una denúncia? Evita esperes entrant al web dels Mossos d'Esquadra a través de l'ordinador o del telèfon mòbil. Podràs escollir entre tots els tipus de denúncies i tràmits disponibles. I el dia, l'hora i la comissaria que et vagi millor.
2: Un dia perdràs el cap.
4: Oh, la meva bossa!
3: Informa-te'n a mossos.gencat.cat/cita-prèvia. 112. Telèfon d'emergències.
5: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas. El

0: Ràdio de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí.
1: A Jordi Casas House.
0: Tanca els ulls. Eivissa et crida.
2: El sol es pon.
0: I el vid et travessa. Jordi Casas House.
1: Motrum, motrum.
3: Dissabtes de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: I'm sorry.
1: A la xarxa i per tot el món.
2: Ripollès FM.cat.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus

0: Ha fet tres mots. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
1: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer apunt, amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: Michael Schulze.

0: Maria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
3: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
2: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de

0: de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Dolphin.
1: Escolta'ns a la xarxa i per tot el món. Tot el món.
0: RipollesFM.cat.
2: You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
0: Creu Roja, retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou, un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració, i això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
2: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
2: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant de la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig

0: l'acció, perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant dos dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum. Dissabtes de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut? I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Summer Spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat comparegui per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit al vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals a fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
4: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
5: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
3: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
2: Notícies en xarxa.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals.

0: professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go.

0: Amics, amigues, senyores i senyors, iniciem ara mateix nova edició del VIP 45 a través d'aquesta emissora de ràdio i de les diferents dones que mateixen el mateix arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Saludem a la gent de Tarragona, Lleida, Barcelona i també Girona amb cançons com aquesta de EJ, Daily, i una de les cançons molt conegudes com va estar aquell Say It, Say It. I així comencem nosaltres en aquesta nova edició del VIP 45. Rebeu doncs una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret. Tot un clàssic.
0: I anem per més, remuntem en el temps després d'escoltar EJ Daily amb una cançó del 86 cap a mitjans dels 90 amb els J.

0: La cançó, de fet, sonava molt i molt bé. Lover on the line, amor a la línia. Una cançó, doncs, que va marcar el ritme de les discoteques i de les pistes de ball d'aquell moment. Jeffrey, Lovers of the Line.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Ni més ni menys. Ben bé una d'aquelles cançons que feien voltar les boles de miralls i ho feien amb molt d'estil. Per exemple, una de les cançons que ja sona i que nosaltres ara mateix recuperem d'un home doncs, que era britànic, amb producció italiana, era Cano i el The Queen of Wishes.

0: Sota la producció de Ronald Muldrow i la cantant Richie Byers-Wavitch donaven color a inicis de 80 aquest projecte musical, doncs, que portava nom de Camisa, Chemise. Una cançó que hem pogut escoltar altres vegades aquí al Vic 45 i que, de fet, ens agrada molt escoltar-la i recordar cançons també que ens porten aquells bons i grans records a la memòria. Això és el Beat 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Beat 45.

0: David Marsh, Tracy Spencer. Una banda, doncs, que versionava cançons i clàssics de sempre, com aquella Stay, de Maris Williams, o aquesta que hem escoltat ara mateix, aquest Follow You, Follow Me, una de les cançons molt conegudes d'aquesta formació, doncs, de mitjans de 80. Això és Beat 45.
1: Això era un èxit.

0: com ja sabeu molts de vosaltres, aquesta banda es va donar a conèixer l'any 1989 amb aquell It's On You. A menys si seran de Real McCoy, llavors només Real McCoy produïen cançons com aquest del 94, que es deia així, Another Night.
1: Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret.
0: Consolidant ja el que és l'equador del programa, anem per més cançons, més èxits, ara mateix amb una de les produccions que arriben directament des d'Itàlia sota la producció de Lombard Johnny, de Jimmy and Susie. Això és de l'any 86 amb el Comeback. Sonava bé, de veritat. Una cançó per escoltar i també recordar ara mateix, aquí, en el teu programa, Beat 45.

I ara mateix retrocedim en el temps cap a finals de 80 amb una formació que es feia dir I Go, amb Michel Violante al capdavant i una de les cançons que sona molt i molt bé, For You.

0: I de fet és el que fem aquí en aquest programa de ràdio, que és recordar aquells bons temps, aquelles melodies dels 70s, 80s i 90s. Durant una hora, doncs, recordem cançons com, per exemple, aquesta de Aigo amb el Good Time.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
2: You are really something. I don't believe you. All you do is talk. So

0: I aquest va estar el projecte Swan a l'any 1986, en aquell estiu. Arribava això que es deia John Chow, que vol dir que, no parlis d'això ara. Entrem a la recta final d'aquesta edició del VIP 45.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Perquè són Imperio.

0: Els Imperio no són altres que els creadors d'aquella cançó tan memorable dels 90 com va estar, Fever Dream. Una formació musical doncs, d'estil eurodance arribada directament des de Frankfurt sota la batuta de Robert Reicher. L'hem escoltat, Les ales de l'amor, Winds of Love. Aquesta, doncs, és la manera d'esgotar el temps d'aquesta edició del VIP 45. Amics, amigues, marxem!
1: VIP 45.
0: D'aquesta manera hem arribat ja al punt final d'aquesta edició del VIP 45 a través d'aquesta emissora de ràdio. Us emplaço, doncs, a una de nova, com sempre aquí, per escoltar i recordar les cançons dels 70s, 80s i 90s. Avui marxem amb altre nom de les fan-fan, que era aquesta, els Hot Hall, directament des d'Itàlia, i una de les cançons molt conegudes com va estar el I Can Hear You Boys. Amics, amigues, senyores i senyors, que vagi molt i molt bé. Adéu-siau!

0: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.

0: sentir. Aviam, un, dos, tres, i deixem tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
2: Ripollès FM, on sents la música.